Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

L'agenda cultural d'avui, Ciutadella, presentació del documental Eivissa, tresor pagès, plataforma per la llengua. L'acte comptarà amb la presència de Roger Cassany, director del documental, i Helena Ribas, cantadora. A les 18 hores, a la sala Joana de Vigo i Esquella. Presentació del llibre 30.000 dromedarios de Patricia Almanzegui. Intervé l'autora i el periodista Lluís Vergés. A les 20 hores en el cercle artístic. Amor, visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei. Sortida a les 11 hores des del moll de Llevant, 61. Presentació del llibre Memòries de Josep Seguí, amb la intervenció de Mònica Estruch, Joan Febrer i Miquel Àngel Maria, a les 19:30 hores a la seu de l'IME, Can Victori. Inauguració d'exposició d'obres finalistes de Saló de Primavera Guillermo de Olives Pons, de pintura, i lliurament de la medalla d'or i menció honorífica, a les 19:30 hores a la Sala de Cultura Sant Antoni. Taller ballada amb l'Escola de Ball Menorquí a les 20 hores a la plaça Esplanada. Concert a càrrec del cantautor madrileny Pedro Pastor a les 21 hores en el claustre. Ferreries, actuació musical a càrrec de Los Chaveas, amb rumba i flamenc, a les 20:30 hores en el pla de l'Iglésia. Festival de patinatge, Colors, a les 20:30 hores en el pavelló Castell de Santa Àgueda. Es Mercadal, mostra final amb Òscar Bueno i la companyia La Perriere, per tancar la programació de la sexta jornada de Preformance. A les 19 hores a la Casa d'Artistes necessiten inscripció prèvia a www.esfarcultural.net. Aló, xerrada infart agut de miocardi. Intervencions coronari no invasiu amb el doctor Vicente Peral Disdier, a les 19:30 hores a la Sala de Cultura San Diego. A Sant Lluís, final de curs del col·legi, a les 18 hores a la Garriga. I audició de final de curs de l'IMEA, a les 19 hores a la sala Bercamús. A Fornells, jocs de taula, a les 19 hores, en el punt informatiu juvenil.

L'Ajuntament del Castell ha anunciat que Antoni Sanz Cardona, conegut com Antoni de l'Autoescola o Antoni es Fabioler, pronunciarà el pregó de les pròximes festes de Sant Jaume. Per al consistori, l'elecció és un homenatge a un veí, a un veí compromès i amb una trajectòria que reflecteix a la perfecció els valors d'arrelament, la identitat i l'estima per les tradicions.

fet el defineixen com la representació de l'essència del castell, una persona propera que ha fet del poble la seva llar, el seu motor professional i el bressol de la seva pròpia família. Fabioler de Sant Jaume des de 1995, Antoni ha liderat la colcada amb el seu Fabiol durant 3 dècades, de manera ininterrompuda, fins a l'any passat. Ara, i també gràcies als aprenents, els qui ha transmet el relleu, Antoni ha aconseguit que el castell sigui el poble amb més fabiolers de Menorca.

El jaciment de Son Calà de Ciutadella acollirà dissabte a migdia la presentació del llibre Un recorregut arqueològic per Son Calà, talaiòtic, únic i romà. La publicació l'han elaborada els investigadors Elena Jiménez, María José León, Fernando Prados i Joan Carles de Nicolás, i recull l'estat actual del coneixement sobre un dels enclavaments patrimoni més destacats de Menorca.

Fosquet de tango. Dissabte, Ca l'Emporter, amb el dia de flors, el programa comptarà amb la seva programació de Ca l'Emporter en diverses propostes culturals i decoratives que s'allargaran fins al diumenge, dia 14. La primera activitat que s'hi ha programat és el Fosquet de tango, que tindrà lloc demà dissabte a les 20 hores a la plaça de Ca l'Emporter. Comptarà amb la participació de Mate Menorca Associación Tango, que oferirà una ballada oberta a tothom.

Radio Castell 103.4, freqüència modulada. Por fin és viernes. El programa que cada divendres de 9 a 1 està en tots vostès. Des d'aquí, des de Es Castell. Aquest dia un poc raret que mos fa avui, però així tot ara escoltarem el capítol número 173 de El cielo que nunca vi, que és la novel·la que estem emitint aquí els dematins a Ràdio Es Castell.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni. Bon dia.
0: Hola, Juana, bon dia.
1: Bon matí, bon guapo, bon guapo. M'agrada molt. Jo a l'Iglesi també m'agrada molt. Vale, bon matí, un salut a tothom i jo estic a la rastre, però bueno, ben lluitant.
0: Com ho hem de fer, eh?
1: Vam fer l'exigòtica que me té agarrada i tindré que anar a urgències perquè no pot ser això.
0: És mal d'aclarir.
1: Sí, no, tindré que anar a urgències, tinc mal a l'esquena, no sé de què serà i no hi vull anar perquè hi ha tantes operacions que em fa mestre de dir. Però tindré que anar a urgències. Vale, un salut a tothom, Toni.
0: Gràcies, bona, que te vagi bé.
1: Bon matí. Gràcies.
0: Molt bé.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia, tia.
1: Com va?
0: Molt bé, vosaltres?
1: També. També, avui tenim fresqueta.
0: Sí, avui ha canviat.
1: Sí, i ara fa, aquí fa quatre gotes, ara.
0: Ho he dit, que plouria, sí, un poquet, però...
1: Sí, no, no fa aigua.
0: Bueno, fresqueta, avui de matí feia fred, jo quan t'he sortit.
1: Sí, no, l'aire és fred, sí, sí, sí. Bon de matí així se nota, llavors més tard no és igual, però quan t'és prest se nota molt. Bueno, bon matí de música, Toni. I bueno, el que llitges que n'hi ha de cosa, mare meva. Quan començava a llegir coses, ens surten de coses...
0: Sempre n'hi ha, i saps que mos deixam?
1: Sí, perquè ho crec.
0: No vull cansar, tampoc.
1: No, no, no. Bueno, jo no me canses. No, no, ja, jo m'agrada sentir com comptes coses. I do, tot molt bé, Toni. Anem bé, fin de setmana?
0: Sí, sí, sí, sí, tot.
1: Bueno, i do. I aquest també, que vagi bé.
0: Ara veurem. Supos
1: podem
0: que sí.
1: Passar. Sí, farà bon temps i podrem sortir. Us hem d'animar i sortir, o menys.
0: Jo tinc una nota aquí de... I no sé, la tia Tiba em va demanar un cantant i no sé si de mort.
1: Ah, sí, jo sempre dic, no sé si és Alberto Cortés, o en Cannon, un dels dos.
0: En Carlos Cano és mort.
1: Ai, do. Així queda en Soto, no?
0: Juan Manuel Soto és viu.
1: Ai, do. Me'n pots posar una d'ell? Bé, l'altra també m'agrada. M'agraden tots dos. Són uns cantants que sempre m'han agradat. Però no sabia quin era el que havia mort.
0: Aquest de Juan Manuel Soto és troc que ha anat per la tele, per coses de això que fan de supervivientes o no sé què, que pot ser?
1: No, aquell és... Ai, ara no el sabré anomenar.
0: Perquè també m'has dit, Alberto Cortés, també m'has dit.
1: Alberto Cortés, sí, i en Cannon.
0: Que en Juan Manuel Soto no?
1: En Juan Manuel Soto, idò. Que deu ser qui és... Ara, ja ho sé, ho han nomenat 50 vegades, els supervivientes, ja no me'n record quin és. Sí, aquest és el supervivientes, sí.
0: Sí.
1: Jo, aquest és el que no m'agrada tant. M'agraden més els altres dos.
0: Jo m'he trobat el paperet aquí i no ho tenia aclarit.
1: Idò.
0: Idò, posarem. Cercarem.
1: Idò, molt bé, Toni. Anirem un bé a la Tònia.
0: Moltes gràcies, tia.
1: Escolta, i un bé a per vosaltres també, i fins dilluns, si Déu vol.
0: Si Déu vol.
1: I aquí estarem. Surt un pot de bon temps i podem sortir.
0: Sí.
1: El fin de setmana.
0: Sobretot.
1: Sobretot, i d'acord. Molt bé, Toni.
0: Gràcies, tia.
1: Un beso.
0: Un beso, adéu.

0: Bon dia, Toni.
1: Hola, Nini.
0: Com va la cosa?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé, per ara.
1: Idò, estic content.
0: Ben bé, i mira, fer el que podem i ja està. Bé, avui quin dia que fa? Que no me diguin que fa calor avui, que ja estic gelada.
1: Avui...
0: No vull dir segons qui per, que se n'enriuen d'això. Bé, bueno, així jo tinc fred.
1: No, ja quan t'he sortit avui de matí a treure's, però es fem aquest...
0: Sí.
1: Jo me posaré una jaqueta, sí.
0: Idò, sí, jo també la tenc a punt, però si tens fred, posa'm-me-la. Ai, al·lots.
1: Ara no.
0: Bon, un de matí, moltíssim bon, molt. De tot el que has fet, tot, però, perquè això de l'Església m'encanta. Després el professor que anaven per tot això ha cantat la cançó, tu. Ai, sí. Que guapa que és, eh?
1: Sí.
0: Quan la cantaven altre jo. Oh, xalat.
1: I el professor molt, que era molt guapa perquè hi havia...
0: Molt. Era preciosa.
1: Feien fila per tots els carrers.
0: Sí, era molt guapo, molt. És molt... Avui, demà surt, en totes maneres, eh?
1: Sí, era molt
0: guapo. Surten tots. Si no hi ha res de nou, surten tot, perquè el meu fill també hi va, vol dir que... I jo dic així, que oi, Antoni, li he dit a na Paca aquí de ballar, dic que ha sentit la cançó. Diu, oh, que xalat, diu. Que la cantaven sempre, i, bueno, i anaven a la doctrina i això.
1: Sí.
0: La cantava a mi, molt guapo, de matí molt bo, i saludarem a tothom que escolta. Escolta, d'una Manolita, que saps res?
1: No.
0: Jo és que m'ho va dir una cunyada que és amiga de la cunyada d'ella, i m'haig quedat freda, però bueno, mesquineta. Idò, molt bé, saludos a tothom que escolta. I per tu és que té una besada molt forta. I fins dilluns, si Déu vol.
1: Gràcies, Nini, molt bé.
0: M'ho posaràs una cançó...
1: Que passeu bon cap de setmana, també vols.
0: Ai, sí, mira, ja ho veus, sí. Si fa aquest dia, poca cosa farem, dic jo.
1: Bueno.
0: Però anar a fer una volteta per aquí, sí, però fa fred. Nosaltres diumenge van anar a Bassallo a dinar.
1: Ah, molt bé.
0: La Paca i jo. Amb amigues, unes quantes, i vam passar bé. Feia estona que no anàvem al munt, eh? Però bueno, tot bé, na Paca ara està bé, li van fer un bloqueig, i bueno, ara la tenim un poc bé.
1: Bueno, tot se
0: podria. La tenim un poc quieta, perquè allò no és estar a les de farmar perquè estigui quieta. I que hagi estat al telèfon. Què fas? No, són de Montellín, no passis pena. Perquè ella és així, no? I després ho aguanta, després mal. Que ha passat un mes molt dolent, però bueno, ara ja està. Vinga, Toni.
1: Boníssim.
0: Una besada molt forta, eh?
1: Adéu, Nini.

0: Bom dia.
1: Olá, Antónia.
0: Bom dia.
1: Olá,
0: Mari.
1: Boa noite, estás de matineira já avui, eh?
0: Sí.
1: Sempre sou aquesta d'aquestes darreres. Bueno, molt bon matí, com te diuen. En xalam molt. Oh, i la cançó aquesta, la cantada a veu alta avui, eh?
0: Sí, eh?
1: Honor i glòria a ti. Te'n deus en recordar que la cantava sempre,
0: I
1: jo,
0: tant, eh? La cantàvem tots.
1: Oh, però bueno, jo a la meva escola, i era escola de monges, pues ho cantàvem molt en aquestes coses. Jo dic, i mira, són coses que no te fugen, no, d'escap, eh?
0: No.
1: És una cançó que jo no cap mai, com és natural. I bueno, la cantava tota, i bueno, me'n record i tot. Bueno.
0: Són recuerdos de la infància.
1: Recuerdos de la infància, sí. I entens, sempre penses en qualque cosa d'aquell temps.
0: És que m'he mirat la música per aquest dia i sembla... Normalment és... Ai, ja ho diré, en llatí.
1: Llatí.
0: Ai, panja lingua i tot això. I m'he pensat, aquesta és la més coneguda.
1: Aquesta és molt bona, sí. M'ha agradat.
0: Molt bé, Mari.
1: Com veig que també els ha agradat a els altres. Que han ratllat. No te puc dir noms, perquè tu saps que m'afugen els noms del cop. Bé, idò, una salutació a tota l'audiència. I, bueno, m'ha agradat molt ja sentir la tia Tiba i na... Ai, Toni, ajudem.
0: A telefonar, na Nini i na Juana Plata.
1: Idò, na Nini, na Nini i na Juana Plata. Bueno, m'encanta sentir-la. I per tots, un saludo molt gros. He provat de telefonar a na Manola i no m'agafa. Volia telefonar antes per si podia ratllar amb ella, dir alguna cosa, eh? Però no me l'ha agafat, no.
0: No hi deu ser.
1: No ho sé. Ho tornaré a provar, però bueno, ja no serà avui.
0: Bueno.
1: Vinga, idò, una abraçada, m'ho poses una cançoneta, si tens temps. Eh?
0: Molt bé, Mari.
1: Ho saps que no, trobes que molt agrada i no hi ha cas de demanar, molt agrada quasi tot, eh?
0: Molt bé.
1: Vinga, idò, un beso.
0: Besito, adeu.
1: Adeu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Gertrú.
1: Hola. Avui tots coincidim amb el mateix. Quan som molt joves em va recordar aquestes cançons que cantaven, perquè el dia del Corpus era fabulós.
0: Sí.
1: La veritat, jo me'n record. I era, bueno, era un dia que esperàvem moltíssim, amb molta alegria i tot. I ara, ni, si no ho diu la ràdio, ni me'n don compte. Si no és perquè ho recorden, ni te n'enteres de res. Ara és el cor de Jesús, que també posaven totes flors per tot. I ara, d'això, nada de nada.
0: Com que s'obrat amb fetges i fan...
1: Sí, sí, hi ha puestos que encara ho fan, eh? Molt de puestos, eh?
0: Sí, bueno, a Toledo avui és festa grossa.
1: Exactament, però hi ha, però aquí... Jo dic que és que no tenim res, ja, és una cosa, però bueno, bé, és el que hi ha. I bueno, bon dematí, també m'encanta ser teu de l'Iglésia, la veritat és que avui tot el que diuen és el que també pensa, o sigui, les cançons que diuen a mi, aquesta, i la teva germana que la cantava, jo també la cantava, que anava a l'escola, i bueno, i és el que hi ha. Però avui, ara te vull donar un record molt especial en Pepe, que m'ho va deixar. I bueno, hi vaig anar a funeral i li van fer una humilla moltíssim guapa, unes paraules molt guapes, que tothom va quedar encantat d'una persona que l'havia anat a cuidar, saps?
0: Sí.
1: I va ser molt guapo, la veritat és aquesta. I avui vull també dedicar a ells i a la seva dona, a Marisa, que tots hi pensant. Són les coses que passen i que tots puguin arribar de la manera que ha arribat ell a l'edat d'ell. Que això és un privilegi. Que això és un privilegi. És, eh? I ja està.
0: Sí, perquè s'ha estat bé fins al final i mira...
1: Exactament, exactament. Si jo diumenge vaig i que era dissabte vaig anar al sopar i hi havia la fia i van ratllar. Si s'havia dissabte, eh? I estava, bueno, pues estava com a, de la manera una persona de 103 anys i això... Però va ser una cosa de finó i molt bé. I bé, vull enviar un record molt especial a ell i a la seva família. I ja està.
0: Moltes gràcies, sí. Gertrú.
1: Vale. I ja està. Si me poses la cançó que vulguis. I avui és un dia un poc lleig, però bueno, entres com un xicam i burinam, ja és prou guai.
0: Sí.
1: I abans i qualque dia sabem cosa de la Manolita, que tots pensem molt en ella. I en tothom. Tampoc fa res, tampoc fa dies que ara no tenim que no dir res, que en Miquel va fins anys, supos que puguin estar bé, i també ets enviar una abraçada. Vinga, idò, Toni.
0: Gràcies, Gertrú.
1: Vale, adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, Maruja.
0: Bon dia, bon dia. Un matí fabulós. La música de tot d'una, ai, mira, he disfrutat, bueno, ho disfruto sempre. I com diu la tia Tiva, jo no m'acabo de sentir el que va passar. I molt de dies, quan tu llitges, penses, mira, hauria que tenir un aparatet per deixar-ho gravat tot i així me n'en recordaria. Així me n'en recordaria. Bueno, el primer saludaré a tothom, tothom, tothom. Que tinguin un bon cap de setmana, que passin un bon Corpus. El dia avui no és gaire... No, avui el dia és un port raro.
1: Sí.
0: Mirar per amunt, ai, hi ha com un, no sé, com un sol entre sí, no sé, entrebolit, no. Que quan mires per amunt fa mal en els ulls. Jo que l'oge és ni mica,
1: No. No, que l'oge ens avui.
0: No, me sap greu, me sap molt de greu, però jo que l'oge no en tinc gens ni mica. Fa bona estar, de totes maneres. Bueno, pues, Toni, una forta abraçada per tots els de casa teva. La Lota ja deu que va també en guai, van cap més els cursos, bé?
1: Ara aquest dia hi ha hagut els exàmens aquests de...
0: Oh,
1: no sé com hi deu haver anat.
0: Els atenen cap d'allà, els mesquins. Aquests 15 dies són matadors.
1: Aquest dia no sortia de casa seva mesquina i...
0: No
1: li podien dir res.
0: Jo, el nostre, bueno, el petit, ja té 20 anys, però bueno, no n'hi ha cap més darrere, l'estudia fora. I l'idea que sortia per res, diu, sí, sàvia, berenar, dinar i sopar, i prou. Dic, ala, idò, beníssim.
1: Nosaltres, diumenge, li van dur dinar que seua, que ella tota sola, son pare i sa mare no hi eren, i li van dur dinar, s'ho va menjar i vam... Ni siquiera va voler venir a dinar amb nosaltres.
0: No, jo, el nostre, clar, que en quan ja és el tercer que fa de dret i ja, clar, tot costa, va. Però i l'idea que et surtin gens, diu, sí, sàvia, berenar, dinar i sopar. I cal, no, ja està. Bueno, sí, és el que toca, és el que ells volen i ho aprofiten perquè també són els que no els hi regalen res. Bueno, jo ratllo i si cerca la vostra tampoc. Són els, com dic jo, que fan callar en els colzos.
1: Sí.
0: I això també és de mirar. Bueno, pues, Toni, res més. No deman cap música perquè ja estic avui de matí per les nubes, o sigui que sigui poniendo lo que quieras. Una forta abraçada, vist dilluns i besitos. Adéu.
1: Gràcies, Maruja.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini Mercadal.
1: Sí, som de Vora que teva, ara. Som els Castells.
0: Ah, mira, que bé.
1: Però me costa molt caminar i no arribaré veurem, no, mono?
0: Que no?
1: No, no, perquè jo ara som a la peluqueria i jo me costa molt caminar, tu ja ho saps. I bé, però mira, que encara m'han deixat un telèfon, dic, ara telefonarem. Tot és de matí, t'escolt. I bé, mira, saludar a tothom, sobretot. Tots demanant el mateix, de Manolita, de Manolita.
0: De Manolita, no, no contesta.
1: I ningú sap res. Si deu que deu estar ingressada altra vegada.
0: I si no contesta, deu ser que sí.
1: No sé, mesquina. Qualque fia, qualque home, us hauria de dir, si
0: demà
1: no està bé. Demà
0: tornarà a provar més tard si la troba.
1: Sí. Bé, Toni, ja ho saps, t'ha pogut saludar i som aquí, al Castell. El punt d'anar amb menja, quasi.
0: Que ets de Can Abel?
1: Sí. Sí, molt sí, bé. Bueno, que sapia.
0: Sí, sí, no ho sé, jo la conec.
1: Era que Nabil ja està jubilada.
0: La conec, també.
1: També, eh? Coneixes la Maribel.
0: Ets a conec a totes.
1: Que va. I ella me diu que te doni records de Verdella.
0: I de jo...
1: I de ràbia també, me diu.
0: Molt
1: de tota la família.
0: Molt bé.
1: Alida, posem-nos una cançó, si pots, o que sigui.
0: Vinga.
1: Vale. Adéu, Toni.
0: Adéu, guapa, adéu.
1: Adéu.
0: Nanini Mercadal, de Moc i ara és el Castell.

Alberto Cortés, Las Palmeras. Aquesta palmera és una cançó que el nostre amic, en Fede Navarro, la sol demanar. Li agrada molt escoltar aquesta cançó. Federico Navarro Pons.

0: bon dia.
1: Gràcies, Antonio. Bon dia.
0: Ede, bon dia.
1: Avui m'has tocat sols de la cama, eh? Això és la cançó que... una de les cançons que més m'agraden, eh? No sé, de sempre.
0: Sí, sí.
1: Tenc un amic que és cantant i també a vegades a dades de l'associació a vegades la canta també.
0: Sí.
1: I és una cançó que no sé com és, m'agrada, idò, mira, molt bon programa, com te diu tothom, immillorable, ben ordenat, quan hi ha una coma hi ha una coma, quan hi ha un punt hi ha un punt, a part o seguit, tot està aclarit, això.
0: Bueno, bé ho tenim.
1: tot ho tens aclarit. Molt bé, Antonio. Idò, mira, me sap greu per na Manolita, no la sent.
0: No sé com deu estar na Manolita, perquè no...
1: Sí, bueno, d'aquí, si escolta, li envio un saludo i que l'enyoram, sentir-la per la ràdio.
0: Però no, bueno, sapiguem res d'ella, ho diré, però no sé res.
1: Sí, sí. Però bueno, i l'ho dic jo, Antonio, moltes gràcies per la cançó, un saludo molt per tothom, que no quedi ningú sense saludar, perquè si ho hem anomenat tothom, me diran que som un cansat, així ja a vegades m'enron massa, però així tothom queda saludat. I mira, i tu també, dona-te les gràcies per el programa, i per la cançó també, i
0: gràcies
1: i
0: a vosaltres.
1: Seguirem escoltant fins a l'hora d'acabar.
0: Bien, així m'agrada, Fede.
1: Fa un dia també aquí sembla l'hivern.
0: Sí.
1: A veure, clar.
0: Una de freda i una de calenta, sí mateix.
1: Ja ho deien d'allò aquell, si ja hi vivim, coses veurem. Sí. Però això té de fer els dies aquests, hombre.
0: Tanta bueno, diferència.
1: Ja i sempre esperes dissabte o els diumenges. Bueno, nosaltres encara res, però els que fan feina són els que reben mesquins. Perquè tenen bons mesquins, no? Però vull dir, aquesta paraula que dèiem, però no... Mesquins
0: no
1: són
0: sí,
1: temps.
0: Diumenge ja farà bon temps. Això és una passada, passajera.
1: Bueno, així ja estem més tranquils,
0: sí.
1: Jo ho he dit, Antonio, gràcies i saluda per tothom, la teva família, per tothom. És que no senten mai, és en Pito, eh?
0: No, en Pito no.
1: Jo,
0: en Pito només escolta.
1: Jo d'aquí li veig un saludo, també.
0: Ara,
1: cada vegada que vaig a la plaça, qui pas pel treno, penso en ell. Maria, sembla un dia que ho digués, ses passes... que té sa plaça. Ses passes sí, per metre quadrat, perquè ho sap ella.
0: Sí que ho deu sebre.
1: Va foto d'anades i vingudes, eh?
0: I de la seva feina, i...
1: Sí. Però jo ho devia tenir ben mirat. I jo sé, me penso, quan traginava un cafè, segons les passes valia un preu, segons les passes valia l'altre, o no?
0: No ho sé, però el que sé que passava pena, perquè hi havia qui volia molt calent i havia d'anar de veres.
1: Ah, perquè
0: si no refredava.
1: No, creu que hi va haver d'embat.
0: I ell sempre diu
1: jo...
0: el trueno,
1: sí.
0: No feien... Espera, ara com ho dic, ara m'ho he volgut dir massa de veres. No feien un cafè crema, feien un cafè qui cremava.
1: I cremava, això.
0: No feien crema de cafè, feien un cafè qui cremava.
1: Perquè fos calent quan arribaves a les puestos, eh?
0: Sí.
1: Jo el que me'n recordo, quan era el lot, que va veure que a les 3 del matí hi havia gent... Era un bar que no sé com és, que... Clar, hi havia els carnissers i això...
0: No, els carnissers hi anaven molt de jorn.
1: Hi anaven molt de jorn per anar a matar el matadero i... Sí.
0: Molt bé, Fede.
1: Però bueno, són tiempos passados. això fa història, però res més. I donar-te les gràcies pel programa i saludar a tothom. I a veure si sentien de Manolita també, perquè els van ballar i havien d'haver fet un disco on ratllava i així l'havien pogut posar i ja estava. Però bueno, bé.
0: Just un saludo, si escolta. Mos telefonarà quan pugui.
1: Si escolta, un saludo. I per ell i per ella i la seva família. I tots els que escolten també un saludo. I que tingui molta salut i molta sort.
0: Moltes gràcies, Fede.
1: I tu, gràcies pel programa, que sos, és el pago que te correspon amb els honoraris de la feina.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hola, Antonio.
0: Jo avui et diré.
1: Saludos a la Carmen, també.
0: Moltes gràcies, Carmen. Beso.
1: Ah, té les mans entintades.
0: Jo no, no.
1: Fa cosa de sípia d'aquesta i...
0: No mos hem d'atacar.
1: Jo, vale, Antonio.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: En Fede Navarro i na Carmen.

0: Sí, bon dia.
1: Bon dia, Toni Sonrepe. Gràcies a la cançó. M'agrada molt.
0: Alberto sí. Cortés.
1: Idò, és qui és l'Isla és en Soto.
0: Sí.
1: Sí. Idò.
0: Després mirarem de posar en Cano.
1: Ah, idò, beníssim. I després que dilluns vaig tornar a telefonar i ja no ho vaig poder agafar, felicitar també a l'home de n'Antonyita.
0: Sí, en Miquel.
1: Que m'ha fet d'anys, en Miquel, idò, que em pugui fer molts en salut i companyia de sa família també, de part nostra.
0: Moltes gràcies, tia.
1: Idò, un beso. Adéu.
0: Bueno, pues a tia Tiva li ha agradat aquesta cançó d'en Alberto Cortés, Las Palmeras, era. I... Ah, bueno, pues sí, vull enviar un record a sa família, sobretot a Marisa, sa dona d'en Pepe Caimaris, qui mos va deixar. Tenia 103 anys i, bueno, pues va viure bé fins al darrer moment i això és lo bo i lo interessant. Que tota la família pugui pregar molts anys per ell. I Marisa, un beso molt fort i ànimos, que la vida siga.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Olá.
1: Como vai, que jova?
0: Molto bene.
1: Dottor Raffè, Lisette Pet.
0: Buono.
1: Non è che fa fresca, eh?
0: Buono, ora, no, ora c'è calore qui dentro, però.
1: Sì.
0: La scarriera fa freddo, sì.
1: Sì, no, no, no, no, sì. Non no, potete cavare da guardare queste cose di stiu, eh? Almeno non ti lasciare una gigatetta da fuori.
0: Sì, mira, già tenia una dins il scotch, me l'hai posata avui da mattina.
1: Io dono di un mezzo, se tu chi vede di un mezzo, non vorrei da buono, è un po'.
0: No?
1: No. Beh, mi dici nel raro, passa capologhi. Beh, sei sloggo, non è che trin?
0: No, no.
1: Ecco, è normale. Dice che lo come si fa fissato. Mi lo come fa che dia. Però buono bene. Poco dopo del ferrero, sempre conformato. Io so che mi carregliate a voi, chi precorsi. Però è svecchia tutta la tradizione, qui a mo, la tradizione si perde. Perché eravamo qua con il professor Caffè,
0: vedo
1: l'orso come nino, a sa plaça de... Ah, io ti dico, a sa plaça che feia la murada.
0: Sì, allà feien un altar.
1: Sì, i tot ple de ramells, feien tot una estura. I ara, mira, espera que ho has dit, perquè jo ni siquiera el guadín de retro ni m'haguessin recordat.
0: Nosaltres que nostra posaven banderes i això al balcó.
1: Ai.
0: I tiraven flors.
1: Sí, és que jo, bueno, jo trobava... Sí, és el mateix. Jo trobava molt guapo en allò. Sí, però bueno, mira... Tot, no, jo no sé com és, que les tradicions aquí es perden tant.
0: Bueno,
1: a Ciutadella perquè... no perden ni una.
0: A Ciutadella ho conserva en més, sí.
1: Ai, jo, amb això, m'agrada molt Ciutadella, perquè les seves tradicions són seves i ens segueixen. I aquí ens foten tradicions que no són nostres i ens lleven les nostres. Però bueno, que havíem de fer... El lucrat de zona.
0: El del Corpus és raro perquè, no sé, hi ha molt de puestos al món, pel món qui ho fan, i justament aquí
1: sí,
0: ho han de llevar.
1: Sí, hi ha puestos i és molt guapo, eh? Perquè és tot el carrer que fan com una estora de flors d'aquestes i tot així.
0: Bueno, jo hi he estat a Pobles i a Toledo, allà és magnífic. I,
1: és guapo,
0: A prop de Barcelona també, a Sitges... també fan tots els carrers estan...
1: Sí, no, és amor. Amor.
0: Fan unes alfombres.
1: Sí.
0: El que han dit, ho fan d'arena o de terra o de...
1: I de feina, eh? Es fa sol. Perquè tu se pensava que, bé, jo me'n recordo aquí que ho deixava preciós. Però bueno, ja...

0: per arribar de 100 i però quan ja penses, sí, i per què? Ja, no. Bueno, no. I ara tanco un ball amb més gent que fa 100 anys,
1: sí.
0: Ara no sé en quin poble és, que hi ha una dona de 100 anys, 103 anys, i s'ha presentat per alcaldessa.
1: I la votaran.
0: 103 anys. Bé, però la vas sentir ratllar i això, tu ho diries, no, eh? Aquella dona
1: bueno,
0: té...
1: Però hi són, els anys hi són. No,
0: és clar que hi són, és clar que hi són, però com que ara fan tanta propaganda que viurem fins a 120,
1: sí,
0: fins a 100...
1: mateix.
0: Ara no m'ho morirem. Ja, però bueno, bé. I ara, que t'anava a dir, ah, l'esquina, la Manolita, he telefonat una persona que me'l podria donar, però no m'ha agafat el telèfon. Però bueno, jo sé que no els té gaire bé. Però en aquest moment no sé res més. Si sé coses, ja t'ho diré. Bé, que tot et demana per ella, l'esquina.
1: Sí, perquè fa dies que no la sentim.
0: Sí, i mira que és una persona que... de tractada molt bon, no, pràcticament no. Però mira, és una persona aquí, no ho sé,
1: és una monada, mesquina.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. I no se mereix segur que està passant. Per veure-nos a la vida. Allà, hablando mal, una pu, mierda. Vinga.
1: Sí, no.
0: No, no, igual, així, així que Toni, agafa totes les oportunitats i no deixis peus de capa.
1: Jo moltes vegades he vingut aquí a Urammella, i m'ha donat una cervesa, o... bueno,
0: sí.
1: Una dona sí. molt simpàtica, petit... molt sí. Atenta.
0: No, i després que treu força
1: de la teva.
0: Sí, sí. I després que a vegades telefonava i estava fatuda, però ella treu força allà. No ho sé, te dona... Quan tu una conjoqui, no estic bé, això, te dona notícies. Sentir una persona així amb aquesta força de voluntat i això, així que espero no l'he sentit. Però bueno.
1: Ho esperam tots.
0: Això mateix. Bueno, Toni.
1: Vinga, Marga.
0: No tinc.
1: No tens cap queixa avui a fer?
0: Ai, Toni, és molt dolent això, Com que jo sempre me queixi i jo no me queix mai?
1: No, però no sé, jo, si... no sé...
0: Bé, ja les queixes meves sempre són les mateixes i com que no vull que me tanquin a la presó, ja no en faré més.
1: No ho diguis.
0: No en faré més perquè són molt fortes. Així és que jo ara faré... obriré una, com ho diuen, una sèrie d'aquestes, de sí. Com hi van les dones aquestes, de les mujeres...
1: Sí.
0: Tot això. I d'això en faré una, per ratllades polítics.
1: Ah, mira que bé.
0: I em podés bravar.
1: Molt bé.
0: Però per la ràdio, ja no te vull posar en un compromís. Vinga, Toni, que passis bon cap de setmana.
1: Gràcies, Marga.
0: I fins a pròxima.
1: Beníssim.
0: Vinga, adiós.
1: Adiós, buenas.
0: A tothom.
1: De part teua.
0: I una abraçada molt forta per tu, la meva família.

Bueno, i ara posaré aquesta cançó dedicada a na Nini Blai, a na Paca i a tota la família Blai. Les germanes Huerta. Que a ella se t'hi agrada.

Bueno, pues, com que aquesta cançó també li agrada a Ana Maruja, també li hem dedicat a ella. I ara la dedicarem, aquest tema, a Nini Mercadal, no sé si ara ja mos deu sentir, perquè ella avui ha anat a sa peluqueria, ella. Afavoritzé. Avui deu haver d'anar al ball o qualque cosa deu haver de fer. Ha anat a Canabel, que la ben arreglassin. Molt de recuerdos per totes. A sa peluqueria i a la ràbia també. Vinga, pues, aquesta cançó, per totes elles.

Bueno, i ara llegiré el que en Pere Fraga diu dels cacauets. Els cacauets tots els coneixem i malgrat que ens volem posar dins la categoria de fruits secs, en realitat és un llegum, com la llentia, la fava o la mongeta. És una altra d'aquelles hortalisses que mos arriba d'Amèrica, concretament de Bolívia. Hi ha evidències que l'espècie cultivada no és natural, sinó que és d'origen antròpic. Seria una selecció o híbrid a partir d'espècies silvestres. És una planta anual de creixement ràpid amb les fulles compostes, flors grogues, vistoses, que surten solitàries a l'extrem d'un peduncle llarg. Una vegada han estat pol·linizades, el peduncle es gira cap avall i es va allargant per clavetser dins la terra i una volta està enterrat, comença el procés de fructificació. Aquest comportament tan curiós és una estratègia per deixar les llavors ja enterrades i així tenir millors garanties d'una bona germinació. Tècnicament es coneix com a geocàrpia, fruit davall la terra. No és exclusiu del cacauet. Com altres lleguminoses, té la capacitat d'enriquir la terra en la fixació de nitrogen atmosfèric. Per això, a més d'hortalissa, també sempre per a millorar la fertilitat de terres magres. Com altres hortalisses, el cacauet creix bé a Menorca. Se sol sembrar amb l'estivada o poc abans d'aquesta. Viu millor en terres arenoses, especialment les de tramuntana. Aquestes conserven millor la frescor i la planta, al ser fluixes, pot clavarir millor el punxó que ha de produir el fruit. Justament per aquesta manera que té de fructificar de vall terra, és un d'aquests cultius que s'ha d'anar calçant per així afavorir encara més la fructificació. Òbviament, el calçat és més bo de fer en terres arenoses que no argiloses. Sense ser un cultiu important, el cacauet es conrea de forma habitual, principalment per autoconsum. Té bona productivitat i es parla d'una varietat de Menorca. Això, els cacauets m'encanten.

Bueno, doncs pues no, gazpacho no ho serà. Ara t'hi donaré una recepta. Arròs caldós en llumàntol. La con congrelos, bacalao al quincil y un poquito perejil. Ingredients: dos llumàntols, una ceba, dos pebres verds, sis grans d'all, quatre tomàtics d'estiu, grossos, 400 grams d'arròs, 2 litres i mig d'aigua, oli d'oliva, safrà de Menorca i sal.

Separarem els caps dels cossos dels llumàntols damunt una posta de llenya i guardarem el suc que mollin. Tarem els cossos en rodelles aprofitant les juntes de la coa. Esmitjarem els caps i donarem un toc amb una massa de llenya a les mordales per tal de poder-les obrir un cop siguin cuites. Dins un tiar de terra o un calderó de ferro, sofregirem els talls de llumàntol i quan tornin de color vermell els atreim i reservam. Dins el mateix oli sofregirem la ceba tallada a daus, el més petit possible, amb oli d'oliva i un bon pessic de sal. Quan la ceba comenci a tornar daurada, hi afegirem els alls, el pebre verd ben picat i ho deixarem sofregir un parell de minuts amb la ceba. Seguidament hi afegirem el tomàtic pelat, sense pipides i retallats. Deixem que evaporin els seus sucs i quan el sofrit comenci a confitar, a ser més consistent, i afegim els colls i els caps dels llumàntols i els deixem sofregir un parell de minuts. Afegim l'aigua i deixem que arrenqui el bull. Ho deixem a foc dolç un quart d'hora, apagam el foc i deixem que reposi mitja horeta i ho tornarem portant al foc. Un cop hagi tornat a arrencar el bull, hi posarem el safrà i l'arròs. Ho deixem a foc fort, 5 minuts, i afegim una picada d'all joivert amb els sucs que hem reservat en fresc a la gelera que tallarem quan tallàvem els llumàntols, el que hem guardat, i davallem a foc moderat, de 5 a 10 minuts més, remenant de tant en tant, i ho deixarem reposar uns 5 minuts dins el tiar tapat, amb un canyen de cuina damunt. I després podem servir. Arròs caldós en llumàntol. Boníssim!

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

Hola, hola, molt bon capvespre i benvinguts a aquest 103.4 de sa freqüència modulada, aquest que aquí a Ràdio Es Castell. A partir d'ara mateix fins les 9 de la nit, en companyia de Nadalina, amb molta música de cantautor, han començat amb Miquis. George Moustaki, sorry. Després Anna Joan Baez, amb aquest Blowing in the Wind. Després hem escoltat un tema en flamenc. I ara, au, va, anem a escoltar aquest Sings, de Neil Diamond.

I acabem d'escoltar aquest tema preciós d'en Silvio Rodríguez amb en Milo, aquest tema de Luciérnagas. I continuem amb més cantautors. I ara anem a escoltar en John Lennon amb el tema Bless You.

I acabam d'escoltar uns dels darrers treballs d'Ana Sílvia Pérez Fru juntament amb Carlos Colors Show, Capitana, estrenar pràcticament fa no res, no sé si va ser ahir a les redes socials. I ara anem a escoltar una cosa que va sonar en directe aquí al Teatre Principal. Avui farà, pues, no sé si 12 o 13 anys de so, que va ser pues, actuació de la meva amiga Dulce Pontes al Teatre Principal. Un. Dia 13 d'agost de 2013.

Bueno, això era en la presentació de la Dulce Pontes en el Teatre Principal, els mitjans de comunicació abans del concert que va donar després. Ella tota sola i el piano. Això són els mitjans de comunicació que estan pues, aplaudint. I ara escoltem l'actuació en directe.

Pues això era l'ambient que hi havia en el Teatre Principal aquest 13 d'agost de 2013. Va ser un somni fer realitat. I bueno, la gent va sortir, es va omplir tot el teatre, la gent va sortir eufòrica del concert. No és perquè sigui la meva amiga, sinó perquè ella és apassionant quan està damunt d'un escenari i la gent ho viu. I continuant, anem a escoltar aquest tema que ens arriba des de Mèxic, una Natàlia Lafourcade i en David Barney.

I acabam d'escoltar aquesta polida interpretació d'aquest Bright Eyes en Anushka Shankar sonant a sitar i a sa veu Naleth Lenth. I continuem el programa de Gaia amb més músiques del món.

I acabam d'escoltar aquest tema d'anar a Libertat, la Marque, aquest caminito. I bueno, pues això, no hi ha lluny, sense sol, ni nit, sense mussol.

I acabam d'escoltar Ana Marién de Castro interpretant aquest Arbore. I, bueno, i dins d'aquest Pare Nostre Menorquí de, i calendari 2026 ens recorda pues, aquests glossadors com en Gabriel Cardona Pons, Biel Cardona Sarader, l'O 1914, Mo 2001, pel seu ofici d'hereder, tractava amb la gent de la pagesia, on la glossa era d'ús freqüent. Pertany a un temps on els glossats estaven a punt de desaparèixer i junt amb en Llorenç Gené, de Ferreries, en Llorenç Pons, Vivetes, de l'O, en Josep Triai, Migjorner i en Antoni Olives, l'amo de Son Mascaró, de Ciutadella, i pocs més van mantenir encesa la llumeta de la glossa menorquina de l'espera del temps, a l'espera de temps millors, quan en Miquel Ametller, l'Esteve Barceló i Antoni Pons van crear l'associació Soca de Mots. Una mostra dels seus glossats és «Lo que tenim es present no sembla a lo passat. Lo que dic queda gravat, d'aquí 10 anys se sent. Antes n'haguera dit sa gent, ses bruixes ja han arribat».

Pues hem acabat d'escoltar aquestes dues veus precioses, de na Dulce Pontes i d'en José Carreras, amb aquest Todos Somos Un, que va ser un himne oficial al 2007, una lletra escrita i música per sa pròpia Dulce Pontes, en una època molt especial que en el país de Portugal es celebrava. No me surt el nom ara, però bueno, que va ser una festa pues, internacional. I bueno, ja veus, aquest Todos Somos Un, que vol dir tots som un, que és el que som. I continuem amb la lectura d'aquest Parenostre menorquí, d'aquest calendari 2026, el que forma part del mes de juny, i concretament aquesta Menorca, terra de llegendes, que no aquesta que mai hem escoltat, que no, ni en cançons ni res, aquesta d'en Xoroi. Després d'un assalt pirata al 1644, un moro queda enrere i s'amaga dins una cova vivint de robatoris nocturns amb el temps. Segresta la filla de l'amo de Beniedris, en qui tingué tres fills. Un hivern de gran nevada, les petjades del moro sobre la neu conduïren els veïns fins a l'amagatall. En ser descobert, Xuró i el seu fill gran es llançaren a la mà, mentre que la jove i els dos infants foren retornats a casa.

I acabam d'escoltar, com no, aquest meravellós poema d'en Fernando Pessoa. Per saber-ho d'en d'aquest italià que de Luigi Maria Concernico. I bueno, i ja estem. Queden 6 minutets per acomiadar aquest programa de Gea, avui molt musical, amb una pisqueta d'aquest pronòstic menorquí. I bueno, que acaba de passar molt bon cap de setmana, molt bona nit, que siguis feliç i facis feliços qui tinguis al teu costat, i mos escoltam el proper divendres aquí a les zones de Ràdio Castell, el programa de Gea, de 7 a 9 del capvespre. Molt bona nit.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.